0: vull actualitzar amb un alt, aquesta és l'opeixa de ser general.
1: Una vull actualitzar amb un alt, aquesta és l'opeixa de ser general. Si jo no la mai, si poni bella. Si jo no la mai, si poni bella.
2: Giulietta Sacco, Maruzzella.